compartien horaris i també auriculars. Joves amb sou precari, però això era normal.

ara en sèrio, si acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit. Que ho sàpiga. Segueixo

0: aconseguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.
0: Ràdio Manlleu.
2: Shine bright like a diamond.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:15 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
3: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
2: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
1: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per a l'ada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments, a partir de les 9 al Parlament, per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA, després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol, deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina.
0: Notícies en xarxa.

0: Em sona a Manlleu.
1: Arreu del món. Radiomanlleu.cat.
2: Not a damn thing changed.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
2: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves. I de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
3: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
2: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en la infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
4: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, hem parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant, no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasòl el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
3: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 9:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a la Mitja del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: és el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
4: Bon dia. Ella ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
5: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
4: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
3: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
2: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues.
1: Són les dues. Ràdio Manlleu.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
4: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran un miler de nous professionals.
2: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
4: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
5: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
2: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
4: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
2: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
4: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
2: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
6: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
2: I cop d'ull el temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
3: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
2: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
10: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
9: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
12: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
13: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
9: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
2: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
15: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
17: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les les persones.
18: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
17: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
5: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
17: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
2: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, per Alada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
19: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de 3 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
2: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
20: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
21: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
20: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
22: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
2: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
22: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
23: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
22: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
2: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: Notícies en xarxa.
2: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
22: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
22: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
2: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
22: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
7: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
25: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
24: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
22: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
2: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
22: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
22: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
2: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
22: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents, o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
2: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia. Com va la cosa?
3: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
2: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta Diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona, perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bové Toia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Bové Toia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bové Toia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
10: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí, segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
9: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem

0: a l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala, i bueno, doncs l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i qui no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
1: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
2: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador haig de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
1: I hem de destacar en plana poliesportiva que l'Espart, Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta, i avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol. Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després al final el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la Lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del Sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el Sol torna a veure's. La Lluna va sortint de davant del Sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran un miler de nous professionals.
1: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
1: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
1: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
1: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
8: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretaria general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
1: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
10: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
9: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, la líder dels comuns.
12: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
13: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
9: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
1: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
17: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
18: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
17: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
17: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
1: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
3: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
19: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
3: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
1: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
21: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
20: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
1: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
22: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
23: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Mar Ratés i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
22: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:15. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
3: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
2: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
3: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
1: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
3: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
1: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
5: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona, Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gotanegre considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
6: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... Però hem de posar l'accelerador.
5: A la mateixa línia, Gotanegre ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
1: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
3: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
1: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
24: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
8: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
3: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
1: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
7: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa el CECAT. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el DuproSIM de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Xavier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
10: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
11: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
7: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
3: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
3: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
12: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
1: Gràcies, des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
25: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
13: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
1: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
26: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
4: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
26: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
9: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys, doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa, o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició en un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
26: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Un i Girona, i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
14: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
15: Bueno, como siempre, con la Seu difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
14: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
26: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Un i Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa reconeix errors greus inacceptables, ha dit, en el fiasco de les proves PISA. El president de la Generalitat ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència, diuen, i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament, recordem-ho, a finals de juliol. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre, per tant, atenció, i demà de les 10 a les 2 del migdia. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és una divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: I Renfe apunta que les pluges i les vibracions de les obres són la hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix, tot plegat sumat a les vibracions del pas del tren i de les obres. I un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats. Es tracta d'un assessor de premsa que la diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. I darrer punt, José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei d'Aràbia Saudita. L'expresident demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació amb la monarquia.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4. Són les 4. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
3: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Els socis de govern han titllat l'han titllat presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albiach, que és la líder dels comuns.
4: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
5: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
2: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorbe l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua.

Connect. Connecta't a Ràdio Manlleu. 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 5. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua, de moment, al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars, com la retirada del passaport, i li imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tranquil·la, ja no és urgent. Tot el dia m'està xinxant.
1: O no.
2: 77 FM.
3: Ràdio Manlleu.

0: Són les 6. Són les 6. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, l'Avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
3: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
2: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
4: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Que són mesures que fèiem com ajuda a enviar l'historial de l'informe de la tesoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
2: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona-Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7. Ràdio Manlleu.
2: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Infopodcast. Avui és dimecres 23 de setembre i, com sempre, us portem les notícies més actuals de Manlleu. El Banc de Sang ha convocat una nova jornada de donació de sang i de plasma a Manlleu. Serà aquest dissabte 26 de setembre a l'Hospital Sant Jaume a Manlleu, en l'horari de 10 a 2 de la tarda. L'ens sanitari recupera el lema «Quan cal hi som» i es marca l'objectiu d'aconseguir més donacions de sang, però també de plasma per complir així amb la directiva europea que ho recomana. La crida ve precedida de 3 mesos de davallada respecte a la mitjana habitual de donacions de sang que s'ha d'assolir mensualment, la qual normalment supera amb escreix les 20.000. El passat mes de juny es van registrar 18.126 donacions de sang, el juliol 18.479 i a l'agost 16.266, xifres que l'entitat pública vol revertir. Si voleu donar sang o plasma, us podeu apuntar a la pàgina web del Banc de Sang i reservar la vostra cita. I Manlleu celebrarà els dies 2, 3 i 4 d'octubre la 33a edició de la Fira Porc i Cervesa, amb un extens programa d'activitats gastronòmiques i culturals. Durant els 3 dies de fira, Manlleu lluirà una combinació única de gastronomia, cultura i oci amb les ja tradicionals parades de degustació dels derivats del porc i altres especialitats. També comptarà amb una àmplia selecció de cerveses artesanes del territori, un espai de venda i tast de productes de proximitat amb el mercat de productors i un programa d'activitats per a tots els públics. L'espai de restauració, que estarà ubicat a la plaça Fla Bernardí, passarà de 8 a 10 parades i oferiran especialitats gastronòmiques amb el porc com a protagonista. També comptarà amb els restaurants i establiments participants que formen part del territori. El Mercat Municipal de Manlleu també comptarà amb una parada des d'on els seus cansaladers oferiran entrepans i altres plats. En aquesta edició també es consolida el model de plaça en plaça, inaugurat l'any passat i que afavoreix el repartiment d'activitats i propostes entre la plaça Fla Bernardí i la plaça Adal Vila, un format que permetrà augmentar els espais per seure i gaudir de l'oferta gastronòmica millorant el confort dels assistents. També la plaça Fla Bernardí acollirà els cervesers més representatius del territori, n'hi haurà fins a 12, i oferiran les seves cerveses artesanes amb propostes clàssiques i també creatives. També hi haurà el mercat de productors, que a banda de venda de productes, també oferiran tastets i l'estrena de la nova parada Territori Manlleu, de la mà de Damià Bas, oferirà degustació i venda d'embotits i productes elaborats a Manlleu, alguns premiats en l'àmbit nacional, cerveses artesanes i platets amb productes del territori singulars. També hi haurà una aula del gust on es realitzaran tastos guiats de cerveses artesanes i embotits de proximitat. I també hi haurà una oferta cultural i lúdica del porc i cervesa amb propostes musicals i també hi haurà activitats pensades per als infants durant els 2 dies de fira per fer d'aquesta 33a edició del Porc i Cervesa un esdeveniment familiar. I la farmàcia de guàrdia de demà dijous 24 de setembre serà la farmàcia Pius Comelles, a la carretera d'Olot, número 61 de Manlleu. I ha arribat el moment de posar el punt i final a l'edició d'avui de l'Infopodcast. Us ha parlat un servidor, Arnau Casals, i us donem les gràcies des de Ràdio Manlleu per escoltar-nos un dia més aquí, en aquest repàs de l'actualitat de Manlleu, i ens tornem a escoltar demà. Gràcies per escoltar-nos i fins demà.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: Let's go to Lloret. Let's go tonight.
2: Hello. Hello, Olivia Dancer.

0: Jo la considero una de les rareses musicals d'aquest home. Aquí el teníem. El gran Paul Mazzolini, més conegut per Gazebo i el seu Telèfon Mama, un èxit de l'any 1987 que de nou hem recordat aquí en el VIP 45 en aquesta nova edició. Resten ja connectades les diferents emissores arreu de Catalunya i també el Principat d'Andorra per escoltar cançons d'autèntic luxe, records i melodies com aquesta de Gazebo. Això és el VIP 45.
1: VIP 45. Música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. VIP 45.
0: Anem directament a escoltar una de les cançons dels 90 amb l'Eurodisco que es fabricava en aquell moment de la mà de Captain Hollywood Project. Era el Flying High. We're flying high.

0: Hit 45. Els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
1: I ara mateix una de les formacions que arribaven des de New York a principis de 80 eren els Odyssey. Going Back to My Roots, una de les cançons molt conegudes de la banda i que ara mateix escoltem.

0: Que bonica melodia aquesta, Jazz Story, del gran Mike Rogers. Ell es diu Marco Zani Lino Nicolisi. Va produir dues cançons d'aquell, Happy Moon i aquesta que estem escoltant. Gran melodia, també protagonista avui dins el VIP 45. Amics, amigues, què tal? Com prova? Tenim per endavant moltíssimes coses, melodies, cançons i èxits per recordar. Aquí en el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: Una de les bombes de principis de 90 era directament des d'Itàlia, Black Box, amb això que...

i Mirko Limoni amb aquesta factoria que es deia Black Box. Una de les cançons de principis de 90 i que, de fet, va ser tot un número 1 és aquest Run on Time.

0: l'any 1983 el món va tenir una bufetada de realitat del so que arribava directament des d'Austràlia amb Real Life. I segurament una de les cançons ja considerades com tot un himne, producció de Javi Sterry, Richard Sarosky i aquest Send Me an Angel. Bonica melodia que nosaltres també avui hem volgut escoltar i recordar aquí en el VIP 45. Envia'm un àngel.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: Més cançons, més èxits, ja sobrepassant el punt de l'equador del programa. Això és el VIP 45. On resten, doncs, connectades diferents emissores arreu de Catalunya i també Andorra per escoltar les cançons i èxits com aquest de

0: Aquest era el ritme fanquitós que arribava directament des d'Itàlia. Tota la batuta d'Alfredo Lari, Pignanoli. I la gran col·laboració d'Ivan Spagna, una de les primeríssimes cançons també dels 80. I aquest Take Me to the Top. Sonant així de bé. En el vostre espai, que és el VIP 45. Tenim més coses.
1: VIP 45. Te'n recordaràs.
0: Aquí els èxits que no s'esgoten, no s'acaben. Tenim més històries per escoltar. Atenció, perquè ara mateix arriba una de les propostes de ATB. Directament des d'Alemanya. El mateix André Tannenberger i una de les cançons molt conegudes. De fet, és el seu Don't Stop...

0: Cançó alegre i refrescant de la mà dels Plastic Notes, l'any 1985. Mi amor és la cançó que hem escoltat. Esgarrapant ja, doncs, els darrers minuts d'aquest VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: I ja que ens hi posem, fem-ho bé. Si ens hem de refrescar-nos, ho farem també amb aquesta banda belga que eren els Mystic. Amb una d'aquelles cançons trepidants dels 90, de principis dels 90, que es deia El ritmo de la noche.

Un final d'aquesta edició del VIP 45. Avui marxem amb una de les produccions genials d'aquest home que arribava directament des dels Estats Units i on diuen que allà va començar tot. Estic parlant del gran Patrick Conley, un home doncs, que ens va deixar i que, de fet, el seu llegat musical continua ben viu. Almenys per nosaltres, amb cançons com, per exemple, aquesta que escoltem, Megatron Man. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.